0: Cadena Ser.
1: El Partit Popular de Menorca calcula en uns 10 milions d'euros l'impacte que l'actualització del complement d'insularitat dels empleats públics tindrà per al Consell i els ajuntaments de l'illa. La formació presentarà mocions a totes les institucions per reclamar al govern central recursos addicionals que permetin compensar aquest increment del cost de personal.
2: El president del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, defensa l'augment del plus d'insularitat, una reivindicació que assegura el seu partit ha reclamat durant anys. Considera també que l'Estat ha d'assumir les conseqüències econòmiques que la mesura genera sobre les administracions locals. Marquès sosté que els prop de 10 milions d'euros suposen una despesa estructural important per a les arques municipals i del propi Consell, que hauran d'afrontar-la amb els seus propis recursos. Per això reclama al govern d'Espanya que incrementi les aportacions a les administracions de Balears a través de la participació en els ingressos de l'Estat. Escoltem a Cristóbal Marqués.
3: Demanem una cosa molt clara. Ni una passa enrere amb els plus d'insularitat, però que el govern d'Espanya aporti recursos necessaris. No pot ser que Madrid prengui una decisió sense consultar i la factura l'hagin de pagar tots els ajuntaments i el Consell, llevant recursos d'altres serveis i inversions que necessitem els menorquins. Per tant, reclamem que l'Estat faci la seva feina i aporti més recursos.
2: Els populars consideren que aquesta compensació ha de tenir en compte les particularitats de cada illa i especialment els majors costos derivats de la insularitat a Menorca, Eivissa i Formentera. La moció també planteja establir un mecanisme permanent perquè les futures actualitzacions del complement d'insularitat que afectin econòmicament les administracions locals vagin acompanyades de finançament estatal.
1: El grup municipal d'Avancem a l'Ajuntament d'Olot interpel·larà l'equip de govern del Partit Popular en el pròxim ple ordinari del 6 d'octubre sobre la situació i el calendari d'aprovació del pla d'emergències de la ciutat.
2: Des de la formació recorden que ja han passat 2 anys des de la dana de l'agost del 2024, un episodi meteorològic extrem que va sacsejar el municipi i que, segons sostenen, va posar de manifest la necessitat urgent de comptar amb un protocol oficial per prevenir, respondre i recuperar la normalitat davant situacions de risc. Avancem considera que la redacció d'aquest document hauria d'haver sigut una prioritat per l'equip de govern encapçalat pel batle José Luis Benejam. En aquest sentit, el grup ha lamentat que després de 2 anys no se sap res d'aquest document vital per protegir i salvaguardar la ciutadania. I Sellers és la portaveu d'Avançam.
4: Darrerament, els canvis de temps i les alertes meteorològiques ens recorden que d'un moment a un altre ens podem trobar davant situacions molt complicades. Tan complicades com les que vam viure en Sedana fa 2 anys. Per això, en el pròxim ple demanarem com està el pla d'emergències de l'O. No entenem com després del que vam viure, a dia d'avui encara no el tinguem, ni perquè no ha estat una prioritat per l'equip de govern. El poble de Daló necessita estar preparat davant situacions com aquestes. I tenir aquest pla fet és una qüestió de previsió i sobretot de responsabilitat.
2: Durant el ple de l'octubre, la formació insistirà en que el municipi no hauria de passar 2 anys sense les eines necessàries per fer front a inclemències meteorològiques, catàstrofes naturals o qualsevol altre tipus d'emergència.
1: Menorca acull al llarg del dia d'avui l'homenatge de la Marina dels Estats Units a l'almirall Ferragut i els seus mariners enterrats a Mou.
2: El primer acte és aquest mateix migdia a Ciutadella, quan es retrenen homenatges a David Ferragut, fill del ciutadellenc Jordi Ferragut, que va ser el primer almirall de la Marina nord-americana. Més tard hi haurà una petita recepció a Mou. Els actes tindran continuïtat a les 5:30 al cementeri angloamericà del Port de Mou, on es retran honors als soldats morts i enterrats allà. Enguany aquests actes comptaran en la presència de l'almirall general Antonio Piñeiro, cap de l'Estat Major de l'Armada Espanyola, a més d'una àmplia representació de la Marina als Estats Units. S'ha de recordar que aquests actes els organitza la US Navy League. Es tracta d'una organització civil sense ànim de lucre que té com a objectiu principal enfortir els lligams culturals, socials i institucionals entre els Estats Units i Espanya, amb un èmfasi especial en l'àmbit marítim i la defensa.
1: Menorca ha viscut oficialment l'estiu més calorós de la història de l'illa, des que es van iniciar els registres allà per l'any 1961, amb una temperatura mitjana de 27 graus, el que suposa una anomalia extraordinària de més de 3 graus.
2: La màxima absoluta a l'estiu es va registrar a Ciutadella dia 8 d'agost amb una temperatura de 37,8 graus. Durant aquests mesos, el nombre de dies molt càlids, iguals o superiors a 36 graus, s'han sextuplicat, destacant els 12 dies registrats a Es Mercadal. Curiosament, Tot i aquestes temperatures elevades, tan extremes i continuades, no s'ha identificat cap onada de calor formalment declarada, ja que no s'han donat en 3 dies consecutius. Aquesta calor sufocant també s'ha traslladat a les hores nocturnes, on s'han registrat un històric màxim de nits tòrrides, aquelles en les que la temperatura no baixa de 25 graus. Ciutadella en va sumar 25, quan la mitjana habitual és de només 2 nits. En l'aspecte pluviomètric, l'estiu ha sigut molt sec, amb un 81% menys de precipitacions del que és habitual. Només han caigut 6,6 litres, quan la mitjana sol ser de 34,6. Per sort, la tardor serà diferent, així ho assegura la portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia Balears, María José Guerrero.
0: Pues hemos pasado un verano muy seco, durante también los primeros días de septiembre también muy secos, y se espera, según las predicciones, pues que en el otoño pueda llover una cantidad normal que caracteriza al trimestre, en torno a los 200 litros aproximadamente, 220, siendo los meses en que es más probable que llueva más de lo normal septiembre y octubre, menos en noviembre y diciembre.
1: El Teatre d'Esbordo Ciutadella recupera aquest cap de setmana l'univers de Charles Chaplin amb la projecció de La Quimera de l'Or, una de les pel·lícules més emblemàtiques del cinema mut.
2: Les funcions, aquest divendres a les 8 del vespre i també demà dissabte a les 9, comptaran amb l'acompanyament en directe de l'Orquestra del Cambra Illa de Menorca sota la direcció de Francesc Prat. L'OCIM interpretarà la banda sonora mentre es projecta el film, en una proposta que combina cinema i música en viu i que permet redescobrir l'obra de Chaplin des d'una nova perspectiva. Estrena l'any 1925, La Quimera de l'Or està escrita i dirigida pel propi Chaplin. La història el situa, o situa el seu conegut rodamont a les muntanyes d'Alaska en plena febre de l'or, on haurà de fer front a la fam, la solitud, les tempestes de neu i l'amor. La pel·lícula combina humor, tendresa i crítica social, aborda també qüestions com la pobresa, la supervivència i la recerca d'una vida millor. El format de film concert recupera més l'essència de les projeccions del cinema mut, que habitualment comptaven amb músics en directe. Les entrades es poden adquirir a la taquilla d'Esborn i també al web oficial.
1: Els jutjats musicals de Ciutadella posen en marxa aquest divendres les terceres jornades professionals de gestió i programació de festivals de música clàssica, una trobada que convertirà Menorca en un punt de referència del debat sobre el futur del sector cultural. Les jornades s'inauguren a les 6 d'aquest capvespre a Can Saura.
2: L'acte comptarà amb la participació de representants de les administracions implicades en matèria de cultura, com l'alcaldessa de Ciutadella, Maria Jesús Bagú, el director insular de Cultura del Consell, Jaume Reure, o el director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló. La trobada abordarà qüestions com la renovació dels públics, el finançament dels festivals i el paper que han d'assumir les administracions en la programació cultural. La jornada inaugural començarà amb una conversa sobre el futur de joventuts musicals a Menorca i el seu possible funcionament federatiu. A continuació, el docent Jaume Gomila moderarà un debat i un diàleg sobre les administracions, si han de programar o no iniciatives culturals i donar-li suport. Les jornades professionals volen generar espais de reflexió i intercanvi entre els responsables dels festivals i professionals de la música clàssica de Menorca.
1: Hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
5: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
6: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
7: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
1: Ens apropem ara al que són les dades compartides per la petita i mitjana empresa. Des de la patronal menorquina han ofert el que són les dades del mes d'agost. Qüestió que ens ajuda un poc a veure i entendre un poc com estan les coses. En aquest motiu ho comentem i analitzem a continuació amb la presidenta d'ASCOME, de l'Associació de Comerciants de Menorca, Joana Torres. Bon dia.
8: Bon dia, com estàs? Com va?
1: Molt bé. Quina lectura fem d'aquestes dades del mes d'agost a Menorca?
8: Abans, la lectura sempre dins la temporada d'estiu, que no canvia molt, és la mateixa. El problema és que venir a Menorca no és econòmic, no és un destí que sigui fàcil, i l'economia familiar tampoc no hi està. Què passa? Que ens hem convertit en els darrers de l'escala. Primer és el vol, l'estància, el menjar, que els mateixos restauradors pateixen perquè tot s'ha convertit en moltes vegades venir a un destí que és preciós, que és idíl·lic, però que l'estància és cara, que els vols són molt cars, i que anar al restaurant hi podem anar una vegada, però només ens feim un selfie o una foto, la compartim a xarxes i moltes vegades després els mateixos restauradors pateixen la calor del migdia que, no, que el client no va a menjar a hora de dinar i perd un turno i moltes vegades se'n van a grans àrees de supermercats a comprar menjar i inclús menjar allà dintre perquè hi ha aire condicionat. I nosaltres anant davallant escalons. Abans tu te'n podies endur una peça de formatge, ara t'endús un octau, tu antes te compraves unes barques, ara mires per molt que t'agradin i per molt que sàpiguis que tenen qualitat, te mires el preu, perquè les importacions que ningú controla esdevenen un preu molt més barat sense una qualitat comparable a la que té qualsevol dels fabricants que tenim a Menorca, i tot això és una cadena que no va millorant i el comerç pateix, el comerç pateix aquesta gran estacionalitat que té Menorca, aquests costos estructurals que no baixen, al contrari, pugen, el canvi climàtic que fa que els migdies no sigui transitable cap dels nostres pobles i al vespre fem una volta, però poques bosses es veuen a les mans i patim molt.
1: En el conjunt de les dades, no obstant, el 27,55% d'empreses deia haver augmentat la facturació respecte a agost de 2025, mentre que el 46,04% mantenia els resultats. Diguem que un 26,42%, el restant, registra una disminució. I aquí també és interessant el poder veure i entendre precisament quins són un poc els estaments més afectats, no?
8: Els estaments més afectats són això, vull dir, la mobilitat a molt de punts de l'illa és complicada, no hi ha estacionaments que ens duguin a molt de pobles al centre. Aquest canvi climàtic i aquest estiu, sobretot, ha estat molt dur al migdia, amb la qual molt del possible client no passa. I tot aquest fet, vull dir, és molt polit a Menorca, però és cara. I nosaltres el que patim és que les dades, sobretot, de juliol i finals de juny van ser positives perquè el govern balear va fer els bons en aquesta època, que van afavorir el consum local i de qualsevol persona que vingués, perquè al final l'oferíem a tothom. El mes d'agost es mantenen perquè crec que arrossegam això, arrossegam un poc aquestes dades així, però realment patim molt.
1: I estem ara amb el canvi de l'inici de curs, un canvi un poc allà on deixem, fem un punt i seguit en el que ha estat el més fort de l'estiu per ara encetar el que és la tardor. La tornada a la rutina, la normalitat, la tornada a l'escola dels fiets, això ens enfoca o ens ajuda un poc a obrir noves expectatives tal vegada de consum. Queda encara lluny aquesta invenció del Black Friday. I entri, què s'espera?
8: Jo crec que tots els comerços intentem reinventar-nos, intentem cercar estratègies o formes que ens donin vida, però no ho tenim fàcil. El problema de tot això és que jo l'altre dia xerrava amb una botiga emblemàtica de Ciutadella i me deia abans que es dedica molt en el tema de material escolar i i me deies que abans els llibres es compraven. Ara reutilitzen molt, però tampoc no hi ha un incentiu, perquè ens hem passat de llibres a plataformes, ens hem passat a Chromebooks i tot això ha fet mal. I la societat ha canviat molt, ha canviat molt més ràpid de lo que crec que som conscients, i a vegades el comerç no té aquesta capacitat d'evolucionar tan ràpid. Entonam des d'es com es n'hi ha culpa, perquè insistim molt en que ens hem d'adaptar a noves tecnologies, ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies socials, però es lastre d'una estructura empresarial no és tan fàcil com evoluciona la societat. I crec que tots aquí hem de millorar i hem d'adaptar-nos el més àgilment possible a el que està passant. Vull dir, abans sembrava molt de llibres, ara sembla que tornarem un poc en aquesta tendència, però clar, mentre no hi ha tot això, a vegades nosaltres anem un poc a russa aquí, no? Costa tenir la màxima informació per poder arribar està mínimament equilibrats amb el mercat, i costa.
1: Doncs avui hem xerrat de dades, del que ens deixava dit el mes d'agost, l'anàlisi que han fet amb Escome, a través de la seva presidenta, Jona Torres, i volem agrair-li que ens hagi pogut acompanyar. Moltes gràcies i bon dia.
8: Moltíssimes gràcies per pensar sempre en nosaltres. Gràcies.
5: En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vila San Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Maó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
9: És la una. Las 12 en Canarias.
10: La desclasificación de los documentos de Ceuta nos deja la primera dimisión, la del jefe de gabinete del delegado del gobierno, que acusa ya a su exjefe de mentir.
9: Hora 14. Con Javier Casal.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más leña al fuego de la gestión de la crisis de Ceuta. Gonzalo Sanz se va, dice, por motivos personales y familiares, pero su escrito de renuncia dice muchas más cosas. Por ejemplo, que el delegado del gobierno miente cuando dice que no le trasladó el contenido de sus comunicaciones con un miembro del CNI en los días previos a la entrada masiva. Acaba de emitir un comunicado la propia delegación del gobierno, que dice Aldo Gómez. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. La delegación del gobierno en Ceuta insiste en que Miguel Ángel Pérez Triano no supo nada de esas conversaciones, algo que niega su dimitido jefe de gabinete. Asegura la delegación que desde el CNI ni se anticipó una entrada de tantas personas en la ciudad y que los servicios de inteligencia solo se limitaron a informar sobre la actividad que había en redes sociales. Termina el comunicando asegurando que toda la información que se tenía se elevó a los ministerios.
10: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide que las responsabilidades en el gobierno no se queden en la delegación y que sigan escalando a otros niveles.
12: Que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
10: Pero el Ejecutivo, el gobierno, no quiere entrar a valorar esta renuncia. Esta es Diana Morant, la ministra de Ciencia.
13: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es qué han hecho ellos por Ceuta, porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia.
10: El Partido Popular, la dirección nacional del PP, ha pedido la renuncia de los ministros Marlaska y Robles y también la convocatoria de elecciones. Una de la tarde y dos minutos. Isabel Díaz Ayuso carga contra todos en su respuesta a la oposición durante el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid. Responde a las acusaciones de corrupta que le hacía, por ejemplo, Más Madrid o las referencias al polémico ático que realizaban desde el PSOE. Vamos a la Asamblea. Allí está Javier Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Ayuso se ha referido a la venta apresurada del ático de Chamberí como una reorientación de prioridades de la Comunidad de Madrid. Asegura que no era para ella, aunque no ha respondido a ninguna de las dudas en torno a esa operación. Solo dice que toda la documentación se hará pública en tiempo y forma. Por primera vez, Casal ha respondido al presidente del Gobierno, que la acusó de comprarse un aticazo con el dinero de todos los madrileños.
15: Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
14: Y es que Ayuso argumenta que todas las administraciones públicas tienen edificios de uso residencial y que le parecería bien que la presidencia madrileña contara con vivienda oficial, pero puntualiza que ella no la quiere.
10: Y naturalmente hoy es 11 de septiembre. Y se conmemoran 25 años de los atentados que conmocionaron al mundo sobre las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, al que se sumó un cuarto avión que fue secuestrado y que se cayó en Pensilvania. En Hora 14 vamos a recordar a partir de las 2 lo que pasó y lo que cambió el mundo desde esa fecha, y en el que a esta hora hablábamos aquí en la radio de la vuelta al cole. Todo cambió a las 2 y 46 minutos de esa tarde. A esta hora, además, están llegando a Nueva York los familiares de las víctimas de ese atentado para el homenaje que en España ha sido en la base de Rota en un acto con el rey Felipe VI y también en Londres. Donde se acaba de celebrar otro homenaje, este en el Palacio de Buckingham.
7: Hora 14. Las noticias de la una.
10: Y más noticias, Aldo Gómez.
11: Pues, por ejemplo, los médicos han convocado huelga indefinida. La convocatoria ya era conocida, pero lo que sabemos ahora es desde cuándo serán esos paros. Desde el 28 de octubre, Mariola Lourido.
16: Endurecen su protesta contra el Estatuto Marco que el Gobierno aprobó la semana pasada y que Sanidad pactó con los sindicatos generalistas. Huelga indefinida en todo el Estado desde el 28 de octubre para exigir un estatuto propio. Ángel Hernández, portavoz del Sindicato Médico de Madrid.
17: Esto es un fracaso de todos. Pero queremos transmitir a los pacientes que esto lo hacemos por y como pacientes. No queremos seguir asistiendo a cómo se degrada paulatinamente la asistencia.
16: La ministra Mónica García se abrió hace unos días a un estatuto específico para los médicos, pero después de que se apruebe el marco laboral para todo el personal sanitario.
11: Y todas las boyas gallegas, vascas y del Levante Baleares, excepto la de Valencia, ha marcado este verano récord de temperatura. El agua del mar nunca había estado tan caliente en el Mediterráneo y en el Atlántico que bañan nuestras costas. Marina Fernández.
18: Lo acaba de confirmar Puertos del Estado, el organismo encargado de esta red, con algunos ejemplos muy gráficos. La boya de Mahón en Menorca marcó 32,36 grados. La de Barcelona, 30 grados y medio. En Cabo de Gata se alcanzaron 28,84, pero es que en Pasaya, en el Cantábrico guipuzcoano, el agua llegó a los 28,4 y en las tres boyas gallegas en el Atlántico también se pulverizaron los récords. En Villanos y Sargas, frente a la Costa da Morte, superaron los 22 grados cuando su temperatura media ronda los 17. El 5 de agosto, además, la boya de Dragonera superó los 33 grados, récord absoluto para nuestro país. El agua estaba a 33 cuando la máxima fuera en Mallorca fue de 32 grados centígrados.
10: Nos queda el deporte. Con Madrid convertida, Sonia Luz, en la gran capital de la Fórmula 1, ¿no? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, sí, la actualidad centrada en la capital de España, porque en unos minutos va a comenzar los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de España de Fórmula 1 y en ese circuito de Madrid hay un periodista de la SER. Hola, Rodrigo González.
20: ¿Qué tal, Sonia? En apenas media hora comienzan por fin a rodar los Fórmula 1 por el circuito de Madrid, que ya ha vivido su primera bandera roja oficial en los entrenamientos de Fórmula 2, muy pendiente de los españoles, de Sainz y Alonso, muy pendiente de las sensaciones de los pilotos que lo van a probar por primera vez. Ayer estaban todos con la duda de saber dónde están los límites en una pista que pinta espectacular. A la 1:30, primeros entrenamientos de la Fórmula 1.
19: Hoy comienza también la quinta jornada de Liga con el partido Sevilla-Valencia a las 9, mañana Racing Alavés, Osasuna Español, Athletic Elche y Real Madrid-Rayo. Empieza ahora la rueda de prensa de Mourinho. Y en marcha ya también la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es la 19ª etapa con final en Peñas Blancas. Jornada importante, 211 kilómetros. De momento, 162 para el final. Tres ilustres en cabeza, Kruijswijk, Leknes, Urin, Suterlin, con 42 segundos de ventaja respecto al pelotón, donde está el líder Enric Mas, que tiene 1:37 sobre Roglic, 3:01 sobre el austriaco Félix Gall.
19: Y este fin de semana comienzan la Liga Nacional de Fútbol Sala y la Liga Asobal de Balonmano.
10: Y además, Aldo, vamos a tener sol.
11: Sí, y con un pequeño respiro en cuanto a las temperaturas, que va a durar, pero muy poco, porque a partir de la semana que viene se termina. Van a subir y volveremos a valores veraniegos que no son, dice la EMET, propios para estas fechas.
10: Pues con esto y más, regresamos a partir de las 2, la 1 en Canarias.
3: Hora 14, el láser.
1: Una i 7 minuts, escoltes Avui per Avui Menorca, d'aquest divendres 11 de setembre de 2026, a la primera del nostre programa. Avui hem estat xerrant amb Anabela Hernández. Avui a les 9 el claustre es presenta el concert d'Anna Ferrer amb Pa i tot i aprofitant per fer la presentació de la quarta edició de FITIM.
4: Pues esta cuarta edición viene cargadita de novedades. Hemos ampliado espacios en la isla. Ya no solamente estamos en Mahón, en San Luis y en Mercadal, como siempre, sino que también hemos ampliado a La York, que estaremos en el Convent de San Diego.
1: Hem estat comentant de les novetats, dels noms propis, bueno, d'algunes coses que s'ha pogut anar avançant, del que es presenta avui vespre a les noves claustres. I també hem estat xerrant amb la Joana Torres, presidenta d'Escome, entorn a la situació econòmica del comerç local i de les famílies que compren. No és massa optimista, tot i que bona part del que són els comerços adherits i establiments i empreses el mes d'agost han dit que han facturat el mateix o un poc més.
22: I aquest estiu, sobretot, ha estat molt dur al migdia, amb la qual cosa molt del possible client no passa i tot el que ha fet, vull dir, és molt polit a Menorca, però és cara. I nosaltres el que patim és que les dades, sobretot de juliol i finals de juny, van ser positives perquè el govern balear va fer els bons en aquesta època, que van afavorir...
1: Això ho comentàvem a la primera del nostre programa fa uns instants amb la Joana Torres d'Escome. I el que fem és un recordatori d'algunes coses que convé no oblidar-te.
23: Este viernes en la Ventana Baleares, en el espacio Es Solo Música Pero Nos Gusta, con Julio Molina, estaremos en Formentera en el taller de Eki Hoffmann.
24: Soy Eki Hoffmann y llevo este taller desde hace 30 años.
23: Después de 30 años y más de 200 cursos de construcción de bajos y de guitarras, este año deja la dirección de su taller. Nos contará su experiencia, su pasión por la música y por estos instrumentos únicos que han acompañado toda una vida.
25: La Ventana de Baleares, con Chus Navarro.
3: La SER, el sonido de la vida.
26: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
1: I amb el museu ens anem d'excursió, bueno, si vols, evidentment, perquè hi ha una visita força interessant a l'excavació de la Porta de la Murada al Castell de Santa Àgueda. Se n'està xerrant molt d'aquesta portada, d'aquesta troballa que se n'ha fet a Santa Àgueda. Doncs per participar d'aquesta visita comentada de les excavacions i particularment d'aquest punt, es té l'ocasió i oportunitat de que amb Carlos de Salort, que és arqueòleg, i Jesús Cardona, que és arquitecte, directors tècnics de la intervenció, pugueu anar el diumenge 27 de setembre. Avui s'han obert ja les inscripcions i és gratuïta fins a acabar les places. Bueno, el que cal és tenir en compte que duguem roba i calçat còmode per anar pel camp i també crema solar i aigua. Vos ho apunteu en agenda i feu la inscripció telefonant al museu o entrant a museudemenorca.com. Ocasió i oportunitat que se'ns brinda ara per anar a conèixer més qüestions i detalls que fins ara no es coneixien de la Menorca islàmica.
26: Recupera la teva mobilitat i el teu benestar amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en la creació de pròtesi i òrtesi totalment personalitzades. Analitzem el teu cas per oferir-te la solució exacta que necessites, adaptada al teu ritme de vida. Visita'ns al carrer Cos de Gràcia de Mo i torna a moure't amb total comoditat. Esteve Ortopèdia a mida. La teva salut i autonomia en les millors mans.
0: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
2: Dedicatòria, amb Bep Portella.
5: Hola, molt bon dia. Bon dia i bon estiu, espero. Los Flaps van néixer a l'Escola de Pèrits Aeronàutics de Madrid a finals dels anys 50, amb amics que vivien en el barri de Chamberí. Els matins dels diumenges actuaven a festivals en el Col·legi de la Sagrada Família. A finals de 1962, quan sembla que ja no tenen futur i dos membres han sortit per formar Los Continentales, que escoltaven fa uns dies, es produeix un canvi total de components del grup en l'entrada de Julián Sacristán, que era fill d'un torero, Alberto Nuevo i Luis Baizán. Aconsegueixen un equip de so de primera categoria, cosa que no era freqüent a aquells anys, i una de les primeres Fender Stratocaster. Sacristán, en la seva Fender, calcava la música de Han Marvin, de Los Shadows, i es pot dir que va ser el primer gran guitarrista elèctric madrileny. Entre 1963 i 1965 van actuar locals com Consolados, Teatre Alcalá o les matinals de Cirque Price. Fins i tot van acompanyar Albert Hammond en un dels seus primers discs. Com altres grups de la seva època, Flaps van ser sobretot instrumentals a sombra de Shadows. Us he escollit aquesta Pennsylvania 6000 que mostra molt bé el tipus de música que fan. Penseu que aquest enregistrament, aquesta gravació, té més de 60 anys. Per tant, no podem demanar peres a un pomer. Bon dia.

0: hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui i sempre amb tu.
1: Multiòptiques presenta les noves lents progressives que s'adapten a tu. Dissenyades amb intel·ligència artificial i personalitzades segons la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. MU. Només a Multiòptiques.
2: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Maó, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
3: Aquest dissabte 12 de setembre, de 4 a 8 del capvespre, vine a Vinibeca Nou a Swing with Gaza Menorca, una jornada solidària amb Palestina, amb música, dansa, tallers infantils, cometes, exposició, síndria solidària i una acció col·lectiva al mar. Compartim la mateixa mar. Entrem-hi plegats per unir les dues ribes de la Mediterrània. T'hi esperam. Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
4: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Lib Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
5: Sempre interessants per aquelles coses que podem fer a Menorca. Hem volgut mirar de posar el focus amb una exposició que ens ha semblat interessant, on el protagonisme és el moviment i el ball. Carles Jiménez, bon dia.
6: Hola, molt bon dia.
5: Com a curador d'aquesta exposició, explica'ns un poc el que és i què esteu preparant per demà.
6: Bé, aquesta és una exposició sobre un gènere, que és la videodansa, que és un gènere que ja té una llarga història, però que té molt poca visibilitat. I llavors vam pensar que era interessant donar a conèixer el que és aquest gènere, els seus orígens i una mica l'evolució que ha tingut des dels seus començaments. I és una exposició que és inèdita, que no hi ha hagut mai una exposició de videodansa a Espanya. Hi ha festivals de videodansa, però una exposició concebuda com a tal en un espai expositiu, en un centre d'art, encara no havia tingut lloc. Per tant, Menorca és el primer lloc on té lloc aquesta exposició. I és una exposició on podreu veure moltes pantalles de televisió, projeccions, amb diferents peces, un total de 17 peces. I demà faré una visita comentada a l'exposició i explicaré una mica tot això que us dic, però amb detall.
5: El moviment, la dansa, el ball, pròpiament, té com a capacitat d'expressió moltes formes, no?, de poder arribar-hi. I certament aquí, lo interessant és que no veurem únicament un element o una forma d'expressar-se, sinó diverses.
6: Sí, exacte. Aquí, clar, la dansa és un món molt, molt complex i ha evolucionat molt. I les obres de videodansa no són filmacions de dansa en si mateixes. La videodansa és un gènere que té les seves peculiaritats i que bàsicament el que fa és utilitzar la dansa i fer que la dansa balli amb la càmera. És a dir, no es tracta de veure un espectacle de dansa. Quan nosaltres veiem un espectacle de dansa, el que estem veient és l'escenari i estem veient el conjunt. En una peça de videodansa no veiem el conjunt, sinó que moltes vegades el que veiem són fragments del pas del cos, veiem una fragmentació del temps, el temps no corre de la mateixa manera que en la vida real, i després el que veiem és que l'espai també s'altera per tal de que la càmera també intervingui dins d'aquesta dansa.
5: Doncs recordem, sisplau, l'hora en el que tot comença, per si ens volem mirar de proper, perquè puguem participar d'aquesta, diguem, visita guiada.
6: Pues, sí, aquesta visita guiada tindrà lloc demà dissabte a les 12 del migdia, l'aforament és lliure, i bé, us convido a atracar-vos a Can Oliver, a Mo, i també dir-vos que l'exposició estarà oberta fins al 27 de setembre i que estem fent gestions per tal d'iniciar una itinerància per diferents parts d'Espanya.
5: Doncs estarem atents per veure el recorregut que té Menorca Pionera respecte al que té i ofereix una oportunitat per tots nosaltres a no deixar passar. Carles Jiménez, gràcies per haver-ho comentat amb nosaltres a l'Oi per Oi. Una abraçada i fins aviat.
6: Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu.
5: En altre temps, tal vegada podríem reia de molts diferents temes al nostre programa i reia. Avui, de robòtica, ja no ens ha de resultar ser una qüestió de friquis ni d'altre temps o de gent que està volada amb el tema del futur, no, perquè els robots és una cosa d'ara, contemporània, real, i en la qual una sèrie de joves, a les nostres illes, a Menorca particularment, estan fent una molt bona feina demostrant el seu interès i la projecció que té per participar, per exemple, el que és la fase nacional d'una trobada mundial els dies 12 i 13 de setembre a Andorra la Vella. Reiem a continuació amb en Rafa Muñoz. Rafa, bon dia.
7: Hola, bon dia.
5: Esteu ara tot just un poc a l'expectativa del que pot ser la participació, deia jo, d'uns al·lots i al·lotes que ho estan fent molt bé.
7: Sí, la veritat és que han treballat bastant fort durant tot l'any i, bueno, de fet, ja van participar en el torneig local de l'Olimpiada Mundial de Robòtica a Menorca, que enguany se va fer a Sant Lluís, i d'allà van sortir tres equips que van tenir puntuació mínima per poder participar en el campionat nacional, que enguany se celebra a Andorra la Vella, com bé has dit. I, bueno, aquí hem de tenir en compte que són al·lots i al·lotes de diferents edats, des de molt petitons, que tenen 8 anys, fins a més grossets, que ja estan cursant l'ESO, i la diferència pues, també es nota amb el tipus de projecte que treballen.
5: Són tres equips, doncs formen part de tres categories diferents. Júlia Orfila, Nur Quevedo i Jan Orfila participen de la categoria Robo Bàsic, amb un equip que han denominat Los Nuevos. Després tenim en Daiki Coy, Marc Orfila, Mateu Pons, integrants de l'equip Los Tecnológicos 2, que participen en la categoria Robot Mission Elementari, i l'equip format per Jana Rigo, Said Kayaka i Vicent Olives, que integren l'equip Talarobionòtics, no sé si ho he pronunciat massa bé.
7: Talarobionòtics.
5: Sí, perquè a més han presentat un projecte guia cibernètic que du per nom Taulabot i que sembla que ha aixecat bastant d'interès, no?
7: Sí, perquè mentre els dos primers equips, que són de la categoria Robo Basic i Robo Mission Elementari, treballen en plataformes tipus Lego i fan una missió que s'ha de desenvolupar damunt d'un taulero, que tenen 2 minuts per completar. En canvi, la categoria Future Innovators, que és la de Talaia Robotics, aquesta gent pues, han de fer un projecte. I ha de ser un projecte relacionat amb el lema de l'Olimpiada d'aquest any, que són robots que ajuden en la història i en la cultura. Llavors, lligant això amb la realitat de Menorca Talaiòtica, pues, els hi va ocórrer fer un talabot, que no és res més que un robot en forma de taula. En aquest cas es van inspirar en la taula de Talatira Dalt, que és l'única taula que té una pilastra estalonada amb un costat, i que amb un dibuix que en el seu dia m'ho havia fet amb saca, pues van pensar que seria un bot, pues, utilitzar aquesta pilastra com si fos un braç robòtic. I amb això han fet el seu projecte.
5: És curiós com de mica en mica ens donem compte de com la robòtica obre portes en molts diferents àmbits. Sempre en això ens provoca d'un costat la gran alegria de veure com des de Menorca hi ha joves que estan fent coses, i d'altre ens demanem a veure si tot això no ens ha de realment servir perquè la robòtica estigui molt més present encara a instituts i a escoles i col·legis.
7: Home, la robòtica està en el dia a dia de tots nosaltres. Tal vegada no som prou conscients d'ella, no? Des de l'automatització que ja veiem en els vehicles elèctrics o en els vehicles de combustió quan tenen ajudes a la conducció que eviten, per exemple, que calciguis les línies laterals de la carretera i t'ajuden a situar-te en l'interior, o que t'ajuden a la frenada o t'avisen quan tens un obstacle davant, no? Però també la trobes amb els petits electrodomèstics que emprem en el dia a dia, tant des del que podria ser un robot de cuina tipus Thermomix fins a una torradora, o el propi telefonillo amb una visió artificial que podem veure que ja hi ha qualcú al carrer que m'ho ha cridat, no? Està molt, molt imbuïda en el nostre dia a dia i moltes vegades no som conscients d'això. Amb els tallers de robòtica el que aconseguim és que els al·lots siguin conscients, treballin aquest tipus de coses i vegin possibilitats d'ús que potser no aprofitaríem perquè no hi caurien, perquè no coneixen l'intríngulis, i d'aquesta manera doncs, van profunditzant.
5: Hem dit que 12 i 13 a Andorra, una fita importantíssima. Estan tots engrescats, ben preparats, i a nervis. Com esteu vosaltres?
7: Estan ja molt nerviosos. I ahir que encara estaven empaquetant els tres robots que duim cap al campionat, doncs ja te pots imaginar, no? Però, estan molt animats. Tots tres equips tenen possibilitats. Ja hem de recordar que l'any 2024 ja van tenir un equip que va anar al Mundial en aquell any, va ser a Turquia. I, bueno, qui sap, potser tenim també possibilitats aquest any de que algun dels tres equips tingui una classificació per damunt de les expectatives habituals.
5: Vos desitgem molta sort tant als entrenadors com a ells i que es desenvolupi tot d'allò més bé. I deixem que recordi que, a més, tot això ho feu amb el suport de l'Associació de Veïns del Camí de Ses Vinyes de Mo i també amb l'Associació TEA Menorca.
7: Correcte, sí, sí. Ja fa molts anys que ho fem, crec que des de l'any 2014.
5: Doncs estarem pendents un poc com va tot i també en reiem després de la tornada. Rafa, els envies una forta abraçada a tots.
7: Moltes gràcies i estarem encantats de ratllar amb vosaltres i quan acabi el campionat per informar-vos de com anant.
0: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo. Aquest mes de setembre, del 17 al 20, torna Gran Quilla de Menorca, festival que celebra el seu 10è aniversari. 4 dies de música, cultura i experiències úniques que tornen a omplir el claustre d'amor, amb artistes com Shane, The Blaze, DJ Set, Triángulo de Amor Bizarro, Tristan, Soleá Morente i molts més. Gran Menorca. Entrades i informació a crancfestival.com, amb el patrocini de Lua Hotels and Resorts, Estrella Damm, Pomada Xuriguer, Fundació de Foment del Turisme de Menorca i cofinançat amb el Fons de l'Impost del Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears.
8: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón, o visítanos en kia.com.
3: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mó, amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuita.
10: Vuelven los días del dragón a Menorca. Prepárate para rugir de emoción al volante de tu nuevo Omoda o Yaecu, con descuentos de hasta 15.950 euros y empezando a pagar en 2027. Del 11 al 26 de septiembre, disfruta de esta oportunidad en Carreras Center, en el polígono de Moho. Días del dragón de Omoda y Yaecu. Ven a Carreras Center y despierta al dragón.
11: Hoy por hoy Menorca, 95.7.